0: emisora municipal.
1: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio. Info, butlletí informatiu.
1: Us parla Toni Miralles. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir a l'acte central del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona celebrat al Parlament de Catalunya. La commemoració va reunir a representants institucionals impulsors de la seva creació. L'AMB forma part de 36 municipis i gestiona serveis clau com el transport, l'aigua, els residus i l'habitatge. Durant l'acte es van destacar reptes futurs com l'habitatge públic, l'emergència climàtica i la planificació urbanística metropolitana. I ja està tot a punt per la celebració de la Revetlla de Sant Joan demà. A la tarda, sardanistes de Ripollet lliuraran als quatre cantons la Flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Una vintena d'associacions al municipi portaran la flama fins a les pistes de l'Esbar, on celebraran un encontre i llegiran un manifest i desvetllaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve. A la nit diable s'encarregarà d'encendre la foguera al brollador de Pinatons. En aquest espai, l'Aresta farà la seva revetlla alternativa. Al centre no faltarà la tradicional nit de Sant Joan del Centre Aragonès. Això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir divendres a l'acte central del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, celebrat al Parlament de Catalunya. En la commemoració va reunir els màxims responsables polítics del país, així com els impulsors de la creació de l'AMB. L'ens supramunicipal està format per 36 municipis, entre ells Ripollet, i gestiona serveis claus com el transport públic, l'aigua, els residus i l'habitatge. Durant l'acte es va apuntar als reptes futurs, l'habitatge públic, l'emergència climàtica i la planificació urbanística metropolitana. Ja està tot a punt per la celebració de la Revetlla Sant Joan demà dimarts. A la tarda, Sardanistes de Ripollet lliurarà als quatre cantons la Flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin en la custòdia de la Flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran un manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve, seguint la tradició recuperada per Diables fa 2 anys i continuada per Bruixes l'any passat. Ja a la nit, Diables s'encarregarà d'encendre la foguera al brollador dels pinatons. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa. Al centre no faltarà la tradicional nit de Sant Joan del Centre Aragonès amb concert i karaoke. I del passat cap de setmana destaquem la multitudinària fira Més que tapes a les pistes de l'Esbar, servides per comerços i restaurants de Ripollet, que va culminar amb el concert de l'Último Tributo, tribut de l'Último de la Fila. I també la picada de gitanes a la Rambla, organitzada per gitanes de Ripollet i amb les colles de Castellà i Santa Perpètua de convidades. Davant d'un nombrós públic, la colla local es va alçar amb un dels 3 premis, el de millor jota. I això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estás escuchando el gramófono.
4: Bueno, estás escuchando el gramófono. Hemos cubierto ya nuestra primera hora, 11 de la mañana, 2 minutos. Comenzamos esta nueva hora escuchando este tema, este Another Life de Kano.

0: 91.3 Ripollet Radio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir divendres a l'acte central del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, celebrat al Parlament de Catalunya. En la commemoració va reunir els màxims responsables polítics del país, així com els impulsors de la creació de l'AMB. L'ens supramunicipal està format per 36 municipis, entre ells Ripollet, i gestiona serveis claus com el transport públic, l'aigua, els residus i l'habitatge. Durant l'acte es va apuntar als reptes futurs, l'habitatge públic, l'emergència climàtica i la planificació urbanística metropolitana. Ja està tot a punt per la celebració de la Revetlla Sant Joan demà dimarts. A la tarda, Sardanistes de Ripollet lliurarà als quatre cantons la Flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin en la custòdia de la Flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran un manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve, seguint la tradició recuperada per Diables fa 2 anys i continuada per Bruixes l'any passat. Ja a la nit, Diables s'encarregarà d'encendre la foguera al brollador dels Pinatons. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa. Al centre no faltarà la tradicional nit de Sant Joan del Centre Aragonès amb concert i karaoke. I del passat cap de setmana destaquem la multitudinària fira Més que Tapes a les pistes de l'Esbar, servides per comerços i restaurants de Ripollet, que va culminar amb el concert de l'Último Tributo, tribut de l'Último de la Fila. I també la picada de gitanes a la Rambla, organitzada per gitanes de Ripollet i amb les colles de Castellà i Santa Perpètua de convidades. Davant d'un nombrós públic, la colla local es va alçar amb un dels 3 premis, el de millor jota. I això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchant el gramófono.
4: Bueno, entramos ya a la hora final de este gramófono de este 22 de junio. Escuchamos este Do You Want to Stay, versión chumba chumba de Alan Cook.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Toni Miralles. L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir divendres a l'acte central del 15è aniversari de l'àrea metropolitana de Barcelona, celebrat al Parlament de Catalunya. En la commemoració va reunir els màxims responsables polítics del país, així com els impulsors de la creació de l'AMB. L'ens supramunicipal està format per 36 municipis, entre ells Ripollet, i gestiona serveis claus com el transport públic, l'aigua, els residus i l'habitatge. Durant l'acte es va apuntar als reptes futurs, l'habitatge públic, l'emergència climàtica i la planificació urbanística metropolitana. Ja està tot a punt per la celebració de la Revetlla Sant Joan demà dimarts. A la tarda, Sardanistes de Ripollet lliurarà als quatre cantons la Flama del Canigó a les entitats de Cerdanyola i Ripollet. Pel que fa al nostre municipi, s'ha previst que unes 200 persones d'una vintena d'entitats es rellevin en la custòdia de la Flama fins a les pistes de l'Esbar, on llegiran un manifest i revelaran qui serà l'encarregada d'anar a buscar el foc l'any que ve, seguint la tradició recuperada per Diables fa 2 anys i continuada per Bruixes l'any passat. Ja la nit, Diables s'encarregarà d'encendre la foguera al brollador dels Pinatons. En aquest espai, l'Aresta tornarà a fer la seva revetlla alternativa. Al centre no faltarà la tradicional nit de Sant Joan del Centre Aragonès amb concert i karaoke. I del passat cap de setmana destaquem la multitudinària fira Més que Tapes a les pistes de l'Esbar, servides per comerços i restaurants de Ripollet, que va culminar amb el concert de l'Último Tributo, tribut de l'Último de la Fila. I també la picada de gitanes a la Rambla, organitzada per gitanes de Ripollet i amb les colles de Castellà i Santa Perpètua de convidades. Davant d'un nombrós públic, la colla local es va alçar amb un dels 3 premis, el de millor jota. I això és tot de moment. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les nostres xarxes socials Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: A Ripollet Ràdio.
1: Viatge a Ongo Bongo, el planeta dels somnis.
0: El planeta dels somnis.
2: Ja, we love and not another. One bad for all, one plan face of the earth.